Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: our crime.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. And he goes.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels quís. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
2: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
4: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
5: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
6: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels quís. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
5: Que friquis.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
7: Les fortes tempestes aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
8: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
9: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
10: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
11: Però el notari que va certificar, que la infermera era titulada...
12: O... Que la infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels quís. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà estava el notari per certificar que això era així.
11: Que friquis.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Matí 360.
4: Les fortes tempestes d'aquest dilluns a la Selva van obligar a desviar fins a l'aeroport del Prat dos vols de Ryanair que tenien previst aterrar a la terminal de Vilobí d'Onyar. Els avions procedien de Brussel·les, Charleroi i de Leeds.
5: És molt fàcil dir que tots parlen molt i després no fan res. Per tant, seria bo analitzar candidats i propostes i després anar a votar. Quanta gent sempre es queixa i el dia de les votacions ni s'acosta al col·legi electoral. El futur és cosa de tots, no ho oblidem.
6: El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna per abús sexual a Trump.
7: La normativa permet que un propietari recuperi l'habitatge abans que finalitzi el contracte si el necessita per viure ell mateix o un familiar directe. Però ha de complir uns requisits molt concrets. No és una decisió discrecional, la necessitat ha de ser real.
8: Però el notari que va certificar, que l'infermera era titulada...
9: O... Que l'infermera era titulada i que s'estava fent allò que estaven explicant que farien, que era extreure la sang, abocar-la a la tinta vermella i a l'hora d'imprimir els còmics, el vermell dels còmics portava una miqueta de l'ADN dels Kiss. O sigui, era com un ingredient afegit, saps? Allà està el notari per certificar que això era així.
8: Que friquis. Sí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Bon dia, som dimecres 1 de juliol del 2026.

0: Segurament està vivint un dels seus millors moments a nivell professional, a nivell musical. Estem parlant, estem escoltant el Nil Moliner. Me acuerdo de ti, una cançó que he conegut aquest mateix 2026.
1: Matí 360.

0: 8 del matí, 4 minuts d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Som al matí 360 de Ràdio Marina. Estrenem el mes de juliol i, a més, ja estem a la meitat de la setmana, la darrera setmana d'aquesta temporada del matí 360. Acabem temporada el proper divendres. Tornem, això sí, al setembre. Comencem, doncs, el programa d'avui, un programa en el que tenim diverses qüestions per explicar-vos. Parlarem de ciclisme, parlarem d'una prova que es recupera a Blanes el proper agost, una mítica prova que s'havia celebrat fa anys i que us donarem més detalls d'aquí uns minuts, d'aquí una estona, però també tenim les seccions habituals a cada dia, un repàs a l'actualitat local i comarcal, l'agenda d'activitats, un cop d'ull també a la mobilitat del territori i també a les portades dels diferents diaris dels rotatius d'aquest dimecres 1 de juliol. Tot això en aquesta primera hora, com sempre, a més, amb la millor música del món, i a la segona hora de Montserrat Rico Arriba amb l'actualitat musical i cultural i també un repàs als fets més importants de la història de la música dels darrers anys. Al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat. Som la Isabel González, la Montserrat Rico, el Daniel Mateu i qui us parla. Un plaer, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, i ho fem amb el repàs de l'actualitat de les darreres hores. La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Maçanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia RU. I encara en clau ferroviària, el govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RGU, a la que fèiem ara referència, i que connecta Portbou amb Barcelona passant pel Maresme, això a partir del 2030. Més endavant també es planteja bifurcar aquesta línia, la RGU, cap a Blanes i Sant Celoni, i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que es tracta d'un pla ambiciós i honest. L'escoltem.
1: I un pla que és ambiciós també ha de ser honest. Doblar l'oferta que tenim en aquests moments és possible, però ni és gratuït ni és automàtic. Cal, com he dit al principi, calen tallers, cal material mòbil, calen maquinistes, calen interventors, cal finançament, cal millorar les infraestructures. Per tant, les previsions ens indiquen que cal incrementar els quilòmetres tren, que cal incorporar aquest nou material rodant, que cal contractar i formar aquest nou personal i ordenar les competències i responsabilitats.
0: El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I també en clau de mobilitat, destaquem avui que el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió amb la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb l'autopista C32, la pacificació de la carretera N2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32, a Arenys de Mar i a Santa Susana. Són les 8 del matí i 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimecres 1 de juliol. La coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i per fer-ho possible, busca persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o que encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. I Hostalric donarà el tret de sortida a la Festa Major aquest dijous 2 de juliol, demà. Durant 5 dies, el municipi oferirà una programació amb activitats per totes les edats que combinarà cultura popular, música, esports i propostes familiars. Entre els actes previstos hi ha el pregó, cercaviles, concerts, balls, sopars populars, activitats infantils i competicions esportives. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per les entitats locals que tornen a tenir un paper destacat en la festa. Informació d'àmbit general. Els serveis europeus Copernicus, Climate Change Service i Copernicus Marine Service alerten que la temperatura del mar ha superat els rècords registrats als estius del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que aquest escalfament sense precedents pot tenir conseqüències sobre el clima, els patrons meteorològics i els ecosistemes marins. També preveuen que el fenomen del Niño pugui assolir una intensitat que no es veia des de fa dècades i no descarten que es registrin nous rècords de temperatura durant els pròxims mesos. I omplir el dipòsit serà una mica més car a partir d'aquest dimecres per la retirada progressiva de les bonificacions als carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això, assegura que ara

I a banda de la circulació intensa com cada dia a vies del territori, com la G600, la carretera de Blanes a Tordera, o també la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme, avui la circulació en vies ràpides és força fluida, excepte si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, on en vies com les rondes de Barcelona ja presenten, com és habitual en un dia laborable, intensitat de trànsit. A Rodalies la cosa canvia i les línies R1 i R11 presenten incidències. La R1, per exemple, a causa d'una incidència tècnica d'un tren al Masnou, els trens circulen amb demores de 30 minuts de mitjana. I la R11, per l'interior, a causa d'una incidència per robatori de coure, segons indica en Rodalies entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, els trens circulen també amb demores de 30 minuts de mitjana. Per altra banda, encara no s'ha recuperat el servei complet de la línia RG1 entre Maçanet, Massanes i Portbou. Es farà, com dèiem abans a les notícies, a partir del proper cap de setmana. 2 minuts i mig i un quart de 9 del matí.

0: Ràpidament fem un cop d'ull algunes de les propostes de l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el proper dissabte 4 de juliol al concert d'estiu al Santuari del Vilar a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Oliva. També destaquem a Lloret aquest dimecres Cinema a la Fresca a partir de les 10 del vespre. A Tossa de Mar continuen amb la Festa Major d'estiu de Sant Pere, fins amb activitats previstes fins demà, 2 de juliol. A Calella, fins al dia 3, fins divendres, tenim el Folk Festival. Es fan els concerts a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. I també a Calella ja ha començat el NEC, el Festival Nits d'Estiu. Aquest divendres, concert de Pastora. I el dissabte 4 de juliol, un tribut a ABBA, amb ABBA The New Experience. A Pineda també han començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I també destaquem a Tordera que han començat ja les nits d'estiu al Casal de Joves. La propera serà el dimarts 7 de juliol amb l'actuació de Màgia amb Eugenio, entre d'altres activitats previstes durant tot aquest mes de juliol. Arbúcies, destaquem, la marxa nocturna serà el proper dissabte, 4 de juliol, i a Hostalric, com dèiem abans en les notícies, hi ha prevista la Festa Major a partir de demà, dia 2, i fins al dia 6, amb diverses activitats. 2 minuts per sobre d'un quart de nou del matí, de seguida parlem de la cronoescalada de Blanes.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Matí 360, l'entrevista del dia.

0: Gairebé les 8 del matí, 20 minuts d'aquest dimecres 1 de juliol. Al matí 360 de Ràdio Marina, ara parlem d'una prova de ciclisme. Em corregiran els organitzadors si no és així. Parlem de la 43a cronoescalada al Castell de Blanes, que tindrà lloc el proper 9 d'agost. És una prova que ara feia anys que no es feia i que es recupera. Tenim els estudis de Ràdio Marina amb nosaltres avui, el David Molinero i el Santi Jurado, que són dos dels organitzadors o els dos organitzadors d'aquesta prova. Bon dia als dos, què tal, com esteu?
1: Bon dia, Josep Lluís. Estem contents i agraïts d'estar entre vosaltres i que ens ajudeu a donar difusió d'aquesta activitat.
0: A vosaltres, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Quantes persones sou en aquesta aventura de recuperar la cronoescalada de Blanes? 43a edició, s'havia fet fa molts anys, eh?
1: La primera edició, si no m'equivoco, Santi, és del 74, no sé així. Llavors es va fer fins al 2016. S'ha parat 10 anys i la iniciativa és tornar-la a fer després de 10 anys.
0: Parlem de... Ara és una pregunta per als que som una mica neòfits o molt neòfits en el món del ciclisme, de la bici, tot i que tenim moltes mostres al territori, amb la Volta Ciclista Femenina, per exemple, a Santa Susana ara fa tot just una setmana, la Volta Ciclista també a Catalunya, al territori sortint de Mataró, el Tour de France aquesta mateixa setmana, vull dir que exemples en tenim diversos, però la cronoescalada, exactament què és? Com la podíem definir, aquesta prova?
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar, com ha dit el David, al 74, i que consisteix en fer dues etapes de pujada al Castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
0: Tot el mateix dia?
2: Tot el mateix dia, sí. Tot el 9 d'agost pel dematí.
0: I es fa primer el pilot i després la prova individual, o com al revés?
2: Sí, correcte. Primer es farà a les 9 del dematí, començarà la sortida de la prova en pilot, i després farem la sortida en contrarrellotge.
0: Per curiositat, quina és la distància i el desnivell de la pujada de Sant Joan?
2: Són 2,2 quilòmetres i un desnivell aproximadament de 140 metres de desnivell positiu. I tenim rampes allà, ja sabeu, a la pujada del Castell de Sant Joan, rampes del 18%, del 20%.
0: No entenc gaire, però em sembla molt.
2: Molt, moltíssim. Són molt rampes dur, molt exigents.
1: Molt dur. És tan fàcil com anar-hi un dia amb bici i
0: comprovar-ho, no?
1: I comprovar-ho.
0: O directament corrent o caminant i ja veurem que també...
1: Simplement caminant ja costa.
0: O ja costa una miqueta, no?
1: Sí, i van molt ràpids, la gent. En 5 minuts estan a dalt. O sigui que són gent preparada, és competitiva. Això no és una marxa popular, això és una cursa, és competició.
0: Clar, deu ser també molt espectacular, no? Perquè com que és molt ràpid, no? Entenc que dona aquesta sensació de competició una mica extrema, no? És com si fos, si ho comparéssim amb l'atletisme, una milla o una cosa així, no?
1: Sí, té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé, que això també... Llavors hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces. Mm-hmm. Llavors és maco de veure. Passa ràpid, has d'estar atent, però és maco de veure.
0: Escolteu, per què l'agost?
1: Per què l'agost? L'agost és perquè tradicionalment s'ha fet sempre a l'agost, i llavors són aquestes dates. Són aquestes dates les que s'han fet sempre i ho mantenim, volem mantenir-ho així. Sí que farà calor, serà dur, però també serà maco. Serà maco.
0: Quina és l'hora prevista de sortida?
1: A les 9 del matí començarà a sortir per categories el primer pilot, i la crono individual sortirà, està prevista a les 10:30, cada 30 segons sortirà un corredor, en ordre invers al temps que hagi fet a la línia, diguem.
0: El recorregut fàcil, no? Parlem de la sortida del passeig, deies?
1: Hi ha una proposta, o sigui, tradicionalment s'ha sortit sempre del passeig del mar, el cruç amb el carrer Ample, però aquest any hi ha una proposta de sortir del teatre, allà de Font Gòtica. Passa que s'ha de confirmar. Si la policia local i l'Ajuntament ho veu correcte, s'ha de confirmar. En principi els ha agradat la idea, però s'ha de confirmar. Sortir del carrer Ample en contradirecció fins al passeig, fer tot el passeig, girar al carrer, penso que és allà l'ermita de l'Esperança, es diu aquella ermita.
0: De l'Esperança, sí.
1: Sí, doncs girar...
0: Les Rigues.
1: Sí, sí. Girar esquerra-dreta i ja tira amunt.
0: Escolteu, després de 10 anys, què és el que ha fet que recupereu aquesta prova?
2: Jo, la il·lusió del David, realment. Ha sigut una miqueta doncs, per romanticisme, per l'amor al ciclisme que hi tenim d'aquí i sobretot l'impuls que em van donar el David de la seva il·lusió. Ell la va córrer també fa bastants anys i tot això ens ha fet una miqueta doncs, a començar a això, voler tornar a organitzar-la i tenir l'il·lusió aquesta de retornar a Blanes, una carrera que va ser tan mítica i com va dir la Federació Catalana en un anuari que va fer, va ser com part del patrimoni més íntim del ciclisme català, aquesta de la prova de la cronoescalada a Blanes.
0: Les vegades que hem parlat d'aquesta qüestió amb vosaltres, ens comentàveu que ara mateix no existeix una prova similar a les comarques gironines, però tampoc crec que al Maresme ni a l'entorn més proper, no?
1: La més propera i la única és l'escalada de Castell de Montjuïc, que es fa a Barcelona, que es fa de totes les categories, des dels petits, cadets, fins a professionals. És la única. I és una mica més antiga que l'escalada de Blanes.
0: Per tant, una ocasió única, la de Blanes, per poder veure ciclisme en la seva pura essència, no?
1: Sí, sí, sí. A més, de molt a prop, de molt a prop.
0: Comentàveu que és una prova per gent preparada, o sigui, no qualsevol persona podria apuntar-se o sí, o com? Quina, exigiu
1: no.
0: Algun tipus de requisit?
1: Sí, o sigui, és una prova federada, has d'estar federat.
0: Val.
1: A partir d'aquí, o sigui, el requisit és estar federat. La gent que està federada normalment fa uns entrenos, es prepara, no?
0: Clar.
1: Hi ha diferents categories, hi ha la categoria Elite Sub-23, que és, diguem, l'antesala del professionalisme, i aquí són els corredors que millor preparats estan. Després hi ha categories Master 40, 60, que aquesta gent ja són veterans i ja és diferent. Però els Elite Sub-23 són gent que es dedica i es prepara per ser professional. Vull dir que no és popular, m'apunto. No. Has d'entrenar-te, has d'estar federat i bueno, hi ha un camí darrere.
0: Com ha estat aquest temps de preparació? En quin moment recupereu aquesta idea de recuperar la cronoescalada de Blanes i com ha estat el procés fins a aquest moment?
1: Mira, les casualitats a vegades et porten a llocs que no et penses, no? L'actual president de la Federació Catalana, en Carles Ferrer, ja feia anys que a la gent del ciclisme d'aquí de Blanes ens deia que s'havia de recuperar, que s'havia de recuperar. A mi personalment m'ho va dir un parell de vegades i aquest any vaig pensar, mira, arrenquem. I llavors, amb en Santi i en Toni, que no està aquí, que no ha pogut venir, que també és l'altre company que està a l'organització, doncs van començar a parlar i això ha sigut una bola de neu que ha fet que, o sigui, ara ja no hi ha marxa enrere. Vull dir, la il·lusió, no només de nosaltres, sinó dels patrocinadors, de la gent del poble, o sigui, s'ha posat en contacte amb nosaltres, gent del poble, molt bé, hòstia, aquesta iniciativa és molt bona. Vull dir que ha sigut una bola de neu des del principi que ens ha arrossegat i el que deia en Santi, no? Al final, tot això es mou per amor, no? L'esport, no? Per deixar, o sigui, posar un... No sé com dir-ho.
0: Un granet de sorra.
1: Sí, un granet de sorra,
0: deixar
1: no?
0: Deixar alguna cosa que sigui...
1: Sí.
0: Que sigui recordada.
1: Sí, mantenir-ho, sí, una cosa així. És com l'amor al ciclisme, a l'esport, no? Que al final... Bueno, dona valors, dona arrels, no? Dona identitat, i això és maco, això és maco.
0: Ara mateix en quin nivell d'inscripcions esteu? No sé si estan obertes ja, o les obrireu en algun moment del mes de juliol?
2: Sí, encara no estan obertes, això depèn també de la Federació Catalana de Ciclisme, que estem terminant de tancar una sèrie de temes que encara tenim oberts, i durant el mes de juliol s'obriran les inscripcions per poder inscriure's a la cronoescalada.
0: I quants participants espereu aproximadament? Teniu un tope, suposo, no? Per temes de logística?
1: Sí, un tope... Això ho marca una mica més la federació, però crec que el top està cap als 200 i per nosaltres, si arribem a 100, és una bona participació. És una molt bona participació, 100 persones.
0: Mm-hmm. Confieu en arribar aquesta xifra, jo crec que fins i tot superar-la, no?
1: Esperem que sí. I sobretot no només de corredors, sinó de gent animant.
0: On podem trobar més informació de la cronoescalada? Instagram, xarxes, teniu algun web, algun espai a internet?
2: Sí, tenim el compte obert d'Instagram, que és cronoescalada Blanes. Allà anem penjant tota la informació i de moment aquest és l'únic canal que tenim de comunicació, i a part de la pàgina de la Federació Catalana de Ciclisme, on tenim reservada la data ja del 9 d'agost, que ja també s'anirà penjant informació.
0: 9 d'agost, 9 del matí, és la data fixada. Ara, com deia, ja no hi ha marxa enrere, eh?
1: No, ara ja és una bola de neu que no la podem parar, o sigui que...
0: Entenc que la voluntat és mantenir-la anualment, no? O sigui, s'ha recuperat, però no per fer una edició puntual, sinó per mantenir-la, no?, al llarg del temps.
2: Sí, totalment. I això també volem agrair als patrocinadors també de la cronoescalada, que aquest any serà el Gran Premi La Nou, del Bar Restaurant La Nou, que ens ha explicat també el seu compromís de mantenir la prova durant uns quants anys. Uh-huh. I així com agrair també a Cicla Serrano i a Mèmora, que també són patrocinadors de la cursa i han fet possible que puguem tornar enguany a celebrar-la, perquè després de superar una miqueta els problemes o els reptes de financiació que tot esdeveniment esportiu té, doncs gràcies a ells podem fer l'enguany i tenim això, l'interès de continuar i que aquesta 43a edició doncs continuï creixent durant molts més anys.
0: Quin paper representa el Memorial Pasqual Horna dins d'aquesta competició?
2: Doncs, bueno, Pasqual Horna va ser el president del Club Ciclista Blandense, que és el club en qui organitzem la cursa. Va ser el president des de l'any 84 fins al 2007 i va ser una figura imprescindible dintre de la història de la cursa, d'aquesta cursa tan emblemàtica del ciclisme català i de Blanes.
1: Sí, sí, sí. O sigui, va ser la persona que va moure el ciclisme durant molts anys aquí a Blanes, no? Era l'única en aquell moment que el ciclisme no era tan popular com ara, no? Va ser una persona que va treballar molt. Però, tot i que és Memorial Pasqual Horna, a mi, o sigui, em venen al cap més persones, que ja no estan entre nosaltres, que també van ajudar molt a fer aquesta cursa, no? Gent que va treballar molt, en moments puntuals, i també, o sigui, també és un record per ells, no?
0: Doncs, escolteu, que falta poc més d'un mes. Això ja ho tenim aquí, eh?
1: Avui, abans de venir aquí, ho parlàvem amb en Santi, fem un cafè, ostres, queda un mes, no? Mm. I fa una mica de por, de vèrtic, però penso que ens en sortirem i quedarà una prova molt maca, no? També hi ha molta, molta, molta feina. No te n'adones fins que no t'hi fiques. Hi ha molta feina de coordinació amb l'Ajuntament, Policia Local, Federació, voluntaris, és espectacular. Però hi ha molta il·lusió darrere, o sigui que sortirà bé, segur.
0: Amb l'Ajuntament en col·laboració des del primer moment.
1: Sí, des del primer moment hi ha hagut moltes ganes, tant a nivell, o sigui, al Departament d'Esports, com a nivell polític, inclús policia local, moltes ganes de que això es faci. Llavors, també estem molt agraïts, perquè l'esforç és gran. I més en un poble com Blanes, a l'estiu, que hi ha 1.000 activitats, encabir això no és fàcil.
0: Justament, en plena temporada turística.
1: Sí, per això mateix, o sigui, és un esforç molt gran, molt, molt gran, i estem agraïts de tot això, clar.
0: David Molinero, Santi Jurado, organitzadors de la 43a cronoescalada al Castell de Blanes. Recordem dates, 9 d'agost, 9 del matí, dues proves, una un pilot, l'altra per individual, no?
1: Individualment.
0: De manera individual. Els guanyadors els sabrem doncs, aquell mateix dia. L'entrega de trofeus, suposo que està prevista,
1: sí.
0: Cap a migdia, mig matí.
1: Sí, 12:30, 1:30, serà allà al Monument de les Sardanes, es donaran els premis.
0: Molt bé, o sigui, per tant, serà un dia festiu en tots els sentits. Escolteu, molta força, gràcies.
2: Gràcies.
0: I ens seguirem parlant d'aquesta qüestió de ben segur.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos veu, donar difusió. Igualment també us informarem perquè estem parlant amb l'Ajuntament també per intentar fer una presentació de la prova a les següents setmanes aquí a la Ciutat Esportiva de Blanes. Ja anirem també informant a la xarxa social de Cronoescalada Blanes, al nostre Instagram. I res, esperem continuar veure'ns i parlar amb vosaltres, que ha sigut un plaer.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Igualment. Fins a propera. 3 minuts, va sobre de 9:15 del matí.
3: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

0: Estem escoltant aquest tema de Sutherland amb Vico, la col·laboració de Vico Crema a la vista. En dos minuts escassos arribem a 9:15 del matí d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Anem al quiosc amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimecres i inici del mes de juliol. Per molts, inici de mes de vacances. Per tant, felicitat absoluta per a molts. De moment, nosaltres el comencem el mes, com sempre fem, anant cap al quiosc per tal de conèixer quins són els titulars més destacats que podem trobar en les diferents portades dels diaris. Comencem la nostra ronda amb el diari de Girona, una notícia que ara també explicàvem nosaltres en... Bé, tu, Josep Lluís, en apartat de notícies. Diuen el govern preveu duplicar els usuaris de Rodalies. El pla de serveis ferroviaris previst fins al 2040 preveu un tren cada 30 minuts. En portada i en fotografia també, titulen optimisme per les rebaixes. Passem a la portada del Punt Avui. Som 8,2 milions, és el tema del dia del diari La Catalunya que ve a debat. Diuen el creixement migratori i l'envelliment de la població tensa en el model de país, entiven les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. I també una entrevista avui a Mariona Lozano, investigadora dels Centres d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui diu: en la segona generació trobarem la cohesió que ara no veiem. A la portada de La Vanguardia, d'un dels temes principals, un dels titulars principals, diu: el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal Superior Europeu de Justícia. I també Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos que creix en deute. Fem un cop d'ull a la portada del periòdico. Urbanitzacions de Barcelona inhabitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obra. I a més, la jutja acorda fer una còpia del mòbil de la vídua d'Antic. Acabem i ho fem amb la portada del diari Ara. Escalada xenòfoba a Sud-àfrica, ho titulen i ho acompanyen amb una fotografia. I també, en clau internacional, revisa Trump, avala el dret de la ciutadania per naixement. Aquests, doncs, són alguns dels principals titulars que trobem en les portades dels diaris d'avui, 1 de juliol.
0: Gràcies, fins demà.
2: Que vagi bé, fins demà.
0: 8 del matí, passa gairebé un minut de 9:15 del matí. Ens quedem amb Robbie Williams.

0: Estem escoltant aquest tema de Robbie Williams, Tripping, ja fa uns quants anys que el coneixíem. No sé si heu vist, per cert, en les últimes hores, a les xarxes socials, que publiquen diversos mitjans, una actuació totalment improvisada de Robbie Williams als carrers de Sevilla, on actua en concert aquests dies. Doncs es va unir a un músic de carrer i va interpretar, doncs, de manera improvisada, el Angels, rodejat de públic que deuria estar literalment al·lucinant amb Robbie Williams al carrer.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs... I molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
7: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

0: Camí de les 9, ens quedem com cada dimecres amb la secció d'opinió, en clau d'opinió, la nova normalitat d'en Josep Borrell, ja la darrera d'aquesta temporada. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Tanquem temporada, deixem enrere 35 temes que trobo que formen part d'aquesta nova normalitat que sense pressa però sense pausa ens va caient a sobre. I m'adono que hi ha un munt de temes que encara no he tocat. El català a la societat, el català a l'escola, el nivell educatiu dels nostres joves i dels seus professors, el sotrac espectacular de la nota de matemàtiques a la selectivitat, la regularització de migrants que s'ha fet en els darrers mesos, l'auge de l'extrema dreta, a Espanya, però també aquí, a casa nostra, just on ens pensàvem que érem immunes a totes aquestes merdes, la inundació turística que no som capaços de controlar i que tard o d'hora ens explotarà la cara, l'auge dels vehicles elèctrics, la temporada d'incendis, els recursos en què compten els bombers, els recursos en què compten els sanitaris, els recursos en què compten els docents, els recursos, cada vegada més nyicris, amb què compteu vosaltres i jo, etc, etc, etc. I això només fent referència a temes de casa nostra. Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots. De moment, ho deixem aquí. Vulguem o no, la nova normalitat ens anirà cobrint com una manteta a l'hivern. Però ara, per als propers mesos, feu-me cas i no feu com jo. No entreu i sortiu contínuament d'espais amb aire condicionat. Bon estiu a tothom.
0: I cuida't aquesta veu, Josep. Fins a temporada vinent, esperem, perquè hi ha molts temes per als quals poder posar l'accent. Gràcies per tot. A 6 minuts i arribem a escassos i arribem a les 9 en punt. És moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat. De nou, actualitzar informació de mobilitat i també recuperar la informació local i comarcal que us hem explicat en les darreres hores.

0: I és que acabem ja pràcticament temporada el divendres, darrer programa d'aquesta temporada del Matí 360. Anem acomiadant també col·laboradors. Ahir fèiem també el comiat de la darrera col·laboració d'en Joan Ferrer, parlava de les eleccions municipals, i avui amb en Josep Borrell tots els temes que li han quedat pendents d'explicar i d'opinar sobre ells, sobre aquestes qüestions. Anem, com dèiem, a actualitzar mobilitat, vies ràpides. Únicament ara tenim un quilòmetre de circulació amb retencions a la C31, tram final de l'autopista del Maresme, a l'alçada de Badalona, en sentit Barcelona. Es nota aquest inici del mes de juliol. Aquí al territori, doncs, sí que tenim circulació intensa a la carretera de Blanes-Sardinell, també a la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. I si fem una mirada a Rodalies, què ens trobem? Doncs ens trobem d'entrada a la línia R1 retards de mitjana de 45 minuts entre Mataró i Massanet-Massanes degut a una incidència d'un tren al Masnou a primera hora del matí. Entre l'Hospitalet i Mataró, retards de 30 minuts, però entre Mataró i Massanet, com dèiem, retards de mitjana de 45 minuts. Això a la línia R1, perquè a la R11, per l'interior, tenim també que, a causa d'una incidència per robatori de coure entre Vilamall i Sant Miquel de Fluvià, els trens circulen amb demores també de 30 minuts de mitjana. I abans, com dèiem, amb les notícies, i que ara recordem, a la línia RGU encara el servei no es presta de manera completa entre Massanet-Massanes i Portbou. A l'inrevés, no es presta de manera completa entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat. Ara sí, fem un cop d'ull de nou a l'actualitat de les darreres hores. I precisament comencem parlant d'aquesta qüestió. La línia RGU recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Massanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia RU. I encara clau ferroviària, el govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RGU a partir del 2030. Més endavant, també es planteja bifurcar aquesta línia cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Massanet hi circuli un tren cada 30 minuts. La consellera Sílvia Paneque ha assegurat que es tracta d'un pla ambiciós i honest. Escoltem la consellera.
1: I un pla que és ambiciós també ha de ser honest. Doblar l'oferta que tenim en aquests moments és possible, però ni és gratuït ni és automàtic. Cal, com he dit al principi, calen tallers, cal material mòbil, calen maquinistes, calen interventors, cal finançament, cal millorar les infraestructures. Per tant, les previsions ens indiquen que cal incrementar els quilòmetres tren, que cal incorporar aquest nou material rodant, que cal contractar i formar aquest nou personal i ordenar les competències i responsabilitats.
0: El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I encara en clau de mobilitat, el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió de la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb la C32, la pacificació de la carretera Nacional 2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32, als antics viatges d'Arenys de Mar i Santa Susana. Més qüestions. La coordinadora d'associacions per la llengua catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i, per fer-ho possible, busca persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o que encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada Hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. I Hostalric donarà el tret de sortida a la Festa Major aquest dijous. Durant 5 dies el municipi oferirà una programació amb activitats per totes les edats que combinarà cultura popular, música, esports i propostes familiars. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per entitats locals que tornen a tenir un paper destacat a la festa. Ràpidament, informació d'àmbit general. Una qüestió, omplir el dipòsit serà una mica més cara a partir d'aquest dimecres per la retirada progressiva de les bonificacions dels carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això, assegura que ara mateix omplir el dipòsit té un cost similar al de fa un any. Acabarem amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb algunes nuvolades que poden deixar el cel tapat i també poden portar alguna precipitació, sobretot de cara a la tarda. Les temperatures màximes entre 31 i 33 graus a les hores centrals del dia. Arribem a les 9.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
4: Són les 9.

0: segona hora del matí 360 d'aquest dimecres. Montse Rico, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, em fa molta gràcia això de que els nostres col·laboradors... Clar, és que això s'acaba, eh? Vull dir, ens queda avui i res, dos dies més i adéu. I ens fa gràcia
0: dos
1: perquè els col·laboradors estan doncs una mica tancant carpetes, eh? Vull dir, ja desitjant bon estiu i aquelles coses. Es comença a respirar aires de vacances. La veritat és que sí.
0: I que tu portes dient-ho dues setmanes.
1: Jo porto dient-ho ja, per si algú no ho sabia.
0: Que si el DeLorean, que si no sé què...
1: Ei, però, però és el matí 360 que marxa de vacances,
0: no, clar,
1: que nosaltres
0: clar.
1: Ens quedem aquí. O sigui, sí, que tampoc no, és que sigui allò...
0: Però hi ha una diferència important, clar.
1: Hi ha una diferència... Interessant, perquè canvia una mica doncs el nostre dia a dia, no?
0: El ritme, canvia el ritme.
1: Canvia
0: no?
1: El ritme, sí, clar. és així.
0: Bueno, però això les diu, no?
1: Tots necessitem una mica d'un respir.
0: De baixar les revolucions.
1: Això. També m'ha fet gràcia això que acabes de dir dels carburants, perquè no sé què passa, que a nosaltres no ens arriben mai aquestes millores, només ens arriben les pujades, o sigui, jo encara no he assimilat allò en plaer una baixada significativa dels carburants després de que s'obrís l'estret i que tothom digués que ja això ja estava solucionat i,
0: no,
1: que, els
0: no
1: preus, i que els preus dels carburants doncs, baixaven.
0: És que no s'ha solucionat.
1: Aquests dies, diem-ne, de calatge que hi ha entre que baixen els preus i la tendència i que ara arribi aquest senyor i digui que tornen a pujar perquè tornen una altra vegada els impostos, clar, entre aquest decalatge... O sigui, passen tan pocs dies que nosaltres pràcticament no notem
0: És això,
1: sincerament.
0: En el supòsit de que els preus baixin perquè la situació se normalitzi, cosa que dubto a curt termini, clar, ara resulta que és això, desapareixen les bonificacions,
1: i no podem gaudir-ho.
0: En el millor dels casos ens quedarem allà mateix.
1: Ja.
0: En el millor,
1: o sigui, ara en aquests moments estem igual que abans. Dius, ostres, doncs quan ha estat allò de que hem pogut gaudir almenys de, no sé, una setmana? Jo què sé, una setmana, tampoc t'has demanat tant, eh?
0: Omplir dos dipòsits amb preu més baix, no?
1: Sí, exacte. Clar, entre una cosa i l'altra, com que no ens donen temps, doncs ens quedem allò, eh? Queda modo lineal. I penses, bueno, vale, què hi farem? és el que hi ha. Ai, mare meva. En fi, comencem amb música i mira... Un pot pensar que quan fa temps que no se sent parlar d'una persona, doncs és que el seu índex de popularitat ha baixat. Estem parlant, per exemple, doncs, de personatges de figures com Jennifer López, que, a veure, musicalment parlant, doncs sembla que estigui la cosa una mica així, eh? Doncs ens equivoquem. Jennifer López, ara, a dia d'avui, ha superat els 50 milions d'oients mensuals a Spotify. Guau!
0: A mi, jo t'he de dir una cosa, aquestes xifres em despisten una mica, perquè, clar, tu em dius 50 milions, home, són molts. No sé, jo no en tinc 50 milions oients a Spotify.
1: Ni els tindràs.
0: Ni els tindré mai, segurament. Vull dir que, entre altres coses, perquè no canto.
1: Sí, però si cantessis, menys.
0: I si cantessis, també. Vale, gràcies. Però tens raó. No, només canto la dutxa i tampoc. Vull dir que... Sí, és que... Però no, o sigui, a mi aquestes xifres em despinten una mica, perquè sí, 50 milions, oh, sí, és molt... Però no sé, en realitat no sé si és molt o poc.
1: Home, no, és bastant, eh?
0: Ho comparo també amb l'altra mesura que feien servir fa uns anys, no? Amb la de discos venuts, no?
1: Dius, sí, però ara això...
0: És una mesura diferent.
1: Aquest és un medidor que ara ja no es pot calibrar d'aquesta manera.
0: I són mètriques diferents, però per mi tenia més valor els discos que podia vendre un artista que no els oients que pugui tenir alguna plataforma.
1: Ja, però fa molts anys que de tots és sabut que els grans artistes internacionals, globals, facturen més amb les seves gires de concerts que no pas amb l'índex de vendes.
0: Perquè la indústria ha canviat.
1: És poc significatiu. Però sí, la qüestió és que l'índex de popularitat d'aquesta dona, déu-n'hi-do. Doncs bé, tenim nou disc de la Jennifer López. I, a més, no ve sola, sinó que ve acompanyada d'un d'aquests productors i DJs que sí que està doncs, molt allò en la onda, eh? És Alok, que doncs, ha produït aquest darrer treball que es diu Everything's Fine. I mira, és una col·laboració en la que et deixo triar, perquè han publicat dues versions. Per una banda, és la versió AM d'aquest Everything's Fine, que té un so doncs, més melòdic, més íntim, i l'altra és la PM, que està orientada una mica doncs, a les pistes de ball. M'he escoltat l'inici de les dues i pràcticament les dues sonen igual, eh?
0: Jo no he sentit
1: però cap
0: dues.
1: A la meitat sí que és veritat que una és més dense i l'altra és dense, però més soft dense. Amb la qual cosa, va, et deixo triar. Quina vols posar, la AM o la PM?
0: De moment comencem per la A i ara canviem, no? A veure.
1: Sí, però fins a, ja fins a la meitat no... Eh?
0: Fins a la meitat són iguals.
1: Més o menys, sí, sona bastant, bastant similar.
0: Aquesta és la AM, eh?
1: Aquesta és la M. No sona malament, eh? No és tan latino, eh, com el que ens tenia acostumats el Jennifer López darrerament, és molt més ballable, és un so més actualitzat, i aquesta és, doncs, home, és una AM, però és una AM molt ballable, clar, és a lo que.
0: I això és té un component dance, no?, bastant destacat.
1: Clar. I escoltes l'altra i té un fons una mica més electrònic i una mica més aquest dance. Sona igual, però més potentillo.
0: A veure.
1: A veure, anem a la meitat. Veus? Ara de moment?
0: Sí.

0: S'allunya molt de S'allunya molt de El Anillo pa' cuando, eh?
1: Sí, no, això sí. S'allunya totalment de l'estil Jennifer López que coneixem fins ara. Però jo ara, no sé, l'hauria d'escoltar sencera, però no tu gaire diferència.
0: Per això, aquesta sí que és una mica més electrònica, eh? Sobretot si vas avançant amb la cançó, però l'inici és pràcticament similar. Així que, ens quedem amb aquesta?
1: Vinga, aquesta sobrant, ja la tenim.
0: Everything's Fine és el més nou de Jennifer López i Alok.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vin a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
0: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Això sí que és començar fort, eh? La veritat. Perquè avui parlem d'un d'aquells festivals que s'enceten res en poques hores. Cap Roig arriba amb un cartell de luxe pel 2026 amb Bryan Adams, Anastasia, Ori Geisley, com a reclam. Aquesta és la 26a edició del Festival de la Costa Brava, que reunirà més d'una vintena d'estrelles nacionals i internacionals del divendres, aquest divendres 3 de juliol, al 18 d'agost, als Jardins de Cap Roig. Doncs sí, el rock obrirà i tancarà el festival. En la inauguració serà, doncs, mira, Bryan Adams, el que fa una aturada dins de la seva gira Roll with the Punches. És el títol del darrer treball d'aquest rocker canadenc. I tancarà el 18 d'agost en Miguel Ríos, un altre veterà rocker que torna als escenaris amb El Último Vals, una gira que suposa un nou capítol en un tour on presenta en directe el seu nou treball discogràfic en format acústic. Però parlem del festival. Per qui no el conegui, presenta un escenari únic a l'aire lliure, amb capacitat per a més de 2.400 persones, en un paratge natural impressionant de 17 hectàrees de superfície davant del mar, un dels jardins botànics més importants de la Mediterrània. Natura, art, cultura, història s'uneixen ben a prop, al Baix Empordà. Les entrades ja són disponibles a la web oficial de l'esdeveniment. Molta atenció a aquest programa, perquè ja et dic que ha començat fort, però aquí no acaba la cosa.
1: Si vol sonar, eh?
0: Si vols sonar el Rick Astley, va, perquè la programació, com hem comentat, arrencarà el 3 de juliol amb Bryan Adams, el seguirà Víctor Manuel el 10 de juliol, que presentarà Solo a Solas Conmigo. Un dia després, Anastasia repassarà els grans èxits de tota la seva trajectòria, de la seva carrera. La cantant Amaya debuta al festival el 17 de juliol per presentar el seu tercer àlbum, no la Montero, sinó la Romero, la d'Aote. El 18 de juliol, l'icònic Rick Astley, que està sonant de fons, que al final ha volgut sonar, pujarà a l'escenari seguit per Café Quijano el 24 de juliol.
1: Els de la Lola.
0: El Café Quijano, de tota la vida,
1: els
0: clar.
1: De la Lola, sí.
0: Sí, clar. Bueno, no sé molt la discografia, però em sembla que tenien un èxit que es deia Lola, no?
1: Sí, sí, no?
0: Doncs aquests Café Quijano el 24 de juliol, amb el treball Miami 1990. Diana Krall el 25 de juliol. El mes d'agost, Miki Núñez el dia 1. L'endemà serà el torn de Taburete. Antonio Orozco el 3 d'agost. El tenor peruà Juan Diego Flores oferirà un recital el 4 d'agost. La jove Valeria Castro presenta El cos després de tot el 5 d'agost. La mítica banda catalana L'Axan Busto celebra el 40è aniversari el 6 d'agost, recuperant els himnes que van marcar diverses generacions. I aquí no acaba tot, Pablo López i la gira El nen de l'Espai en concert el dia 7 d'agost. L'energia de Mica el 8 d'agost, però aquí no acaba, no. Continuem.
1: Bastant transversal, no?
0: Sí, hi ha gustos per a tot, perquè tenim des de un tenor fins a nous valors, fins a valors consagradíssims, fins a, no sé, artistes superinternacionals. Rosario presentarà Universo de Ley l'11 d'agost. Malú celebra els seus 25 anys de carrera el 13 d'agost. 31 Fam actuarà per primera vegada al Cap Roig el 14 d'agost. Luz Casal el 15. El violoncel·lista Hauser serà el protagonista i retrà homenatge a la música del cinema el 16 d'agost. Un dia abans del tancament, el 17, Ana Torroja presentarà i repassarà la seva trajectòria als grans èxits de Mecano. I tanquem, com dèiem, en rock amb Miquel Ríos, que serà l'encarregat de clausurar la 26a edició del festival. En l'edició passada, coincidint amb el 25è aniversari, el Cap Roig Festival va destinar una part de la recaptació de cada concert a diferents entitats socials del territori. Enguany, el Cap Roig Festival consolida aquesta iniciativa, que ens sembla fantàstica, torna a apostar per una programació en què tots els concerts seran solidaris, una part de la recaptació de cada espectacle. I això és important, anirà destinat a projectes socials de tres entitats de Girona i del Baix Empordà. Organitzacions que desenvolupen una tasca essencial en l'àmbit de l'atenció, la inclusió i l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat, la Fundació Privada Oreig, l'Associació Viu Autisme i el Centre Al Puig.

0: Els Skin, a mi m'encanta aquest tema, el Somewhere Only We Know.
1: Sí, a mi m'encanta en general el so d'aquesta banda, vull dir, tan elegant sempre i tan present i tan actual, perquè encara que hagin passat uns anys, són cançons que es podien haver, a veure, estrenat fa un mes. Entens? Vull dir, sona molt bé, la veritat. Continua sonant molt i molt bé.
0: Sí, la veritat és que sí. Jo els vaig veure a Cap Roig, precisament, mira.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs
0: sí,
1: veus,
0: sí,
1: aquests a mi em faltin. A veure, hem parlat de que acaba l'etapa del Matí 360, que torna al setembre. Que torna al setembre, deixem acabar, hombre. Però, comença una sorpreseta d'estiu que ens fa molta il·lusió, i és que estem d'estrena.
0: Sí, sí. Mireu, amb una ràdio hi ha veu, hi ha música, hi ha publicitat, però també hi ha una cosa que se'n diu jingles, no? Mm-hmm. És a dir, que és una mica... No, una mica no, és la imatge sonora, mm-hmm. és la nostra cançó, no? I quina és la nostra ara mateix? Va, no et faré cantar, no?
1: No.
0: És aquesta, no?
2: Sempre al teu costat, Ràdio Marina.
1: Tothom la sap, tothom la coneix, aquesta amb diferents variacions, però és aquesta cançó, el nostre jingle, que ens identifica, d'acord?
0: Doncs això ho canviem a partir d'aquest divendres, després de... 18 anys.
1: Uau!
0: I, a veure, no posarem el jingle... Bueno, no és un, són diversos, però, però vaja, que canvia tot plegat...
1: Respectant, a veure, la nostra identitat.
0: Clar,
1: o sigui, no
0: clar,
1: escapem
0: clar,
1: de la nostra identitat. El que passa és que els hem actualitzat una miqueta, els hem modernitzat.
0: Va, no us posarem el jingle nou encara, però sí que us donarem una petita pista.
1: Però quan els encetem? Digues quan els estrenem.
0: Divendres 12 del migdia.
1: Divendres a partir de les 12 del migdia anunciem que Ràdio Marina començarà a sonar
0: diferent. I, sí, però mira, això és una petita mostra.
1: Aquí ho deixem.
0: Fins aquí. Ara fem 1, 2, 3. Fins aquí podo leer.
1: Fins aquí podem ensenyar. Divendres, recordeu, a partir de les 12, estrenem doncs, la nostra nova imatge sonora, que la veritat és que ja us avanço que us encantarà.
0: Com ens encanta Bon Jovi, també, igual que els Kim, no?
1: Doncs sí, mira, ara en el DeLorean tornaran a sonar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Preparat per viatjar a DeLorean? Nosaltres, si va, som-hi, que estrenem més en pantalla. Hem de posar la data d'avui, 1 de juliol. És una cosa ja... Molta gent comença les vacances avui,
2: Això es nota en el trànsit, Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
1: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que, clar, tenim tots els visitants.
2: Turistes.
1: En fi, res, no he dit res. Mira, una efemèride que volia comentar, perquè fa un moment estàvem escoltant aquest tema emblemàtic de Pastora, i, home, l'efemèride és que aquest any celebren 25 anys de trajectòria amb la seva gira de 25è aniversari, que va començar fa poquet, el 16 de maig, a la Sala Apolo, que tanquen el 10 de desembre al Guitar de Barcelona, de la Sala Apolo, però que el 3 de juliol són presents al NEC de Calella, amb entrades encara disponibles, O sigui que aquest cap de... Divendres al NEC de Calella, Pastora, celebrant això, el seu 25è aniversari. Però va, comencem avui. Mira, ahir parlàvem d'excentricitats amb allò de la sang, de Kiss, amb aquell còmic, de Marvel, doncs bé. També és una excentricitat aquesta, perquè avui comença, doncs... comença primer amb un ensurt, val? És el dia 1 de juliol, som l'any 1969 i els protagonistes avui són Yoko Ono i John Lennon i la seva família. Van estar involucrats en un accident de cotxe a Golspie, a Escòcia. Tant John com Yoko van ser traslladats, van necessitar tractament hospitalari, però tot va anar bé. Posteriorment, i aquí és on ve la raresa, Lennon va fer que l'automòbil implicat en aquest accident fos aixafat així com un cub, i el va exhibir a la gespa com una escultura de la seva mansió, de la seva casa a Titanors Park, una casa victoriana que Lennon i Yoko van adquirir a Anglaterra, amb un jardí espectacular, que uns anys més tard, curiosament, també va ser propietat de George Harrison. Però no serà música de Beatles la que soni avui al nostre DeLorean. Ja ho hem anunciat abans, que la música que sonarà avui a la ràdio del DeLorean, a banda d'aquesta banda sonora, és Bon Jovi.

0: Resulta que tal dia com avui, de l'any 1983, un quintet amb seu a Nova York, als Estats Units, que se feia dir Bon Jovi, signava amb la discogràfica Mercury Records, de Phonogram. De ben segur, un dels millors negocis d'aquesta discogràfica, perquè des de llavors aquest grup, en aquell moment desconegut, ha venut més de 130 milions d'àlbums a tot el món, ha realitzat més de 2.600 concerts a més de 50 països per un públic estimat en uns 34 milions de fans. Gens malament. A més, està considerat com una icona global de la música i forma part, com tots sabem, del Saló de la Fama del Rock and Roll. A més, ja és oficial Bon Jovi, que ha tornat als escenaris el 2026 després d'una aturada en boxes per la total recuperació de John Bon Jovi. El van haver d'operar de les cordes vocals. Sembla que ja està restablert, ja està bé, i a punt per començar una esperadíssima gira que començarà aquest mes de juliol amb una residència, atenció, de 4 nits. Aquí és on comença el punt de partida. Ho farà allò a lo grande, eh? Al Madison Square Garden de Nova York, abans de fer el salt a Europa. La gira es diu Forever Tour i és el que sonarà. Aquesta, de ben segur, serà una de les cançons que sonaran en aquest Forever Tour. 4 nits, al Madison Square Garden. Aquí és com comença la seva gira. Així que no estan només presents, no, sinó molt i molt presents, i més durant tot aquest 2026, en aquesta gira Forever Tour.
1: Doncs molta força, Bon Jovi, i John Bon Jovi especialment, després d'aquesta paradeta.
0: Sí.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
5: A veure, que jo ara m'he liat i no sé en quina posició tenia.
6: 3, 2, 1.
5: Sí, però quin primer?
6: Tercera posició, segona posició, sí, i però, primera posició.
5: Però digue'm noms.
6: Tercera posició...
5: Però digue'm un nom.
6: Ah, Ludwig van. Vinga.
5: Ah, això
6: sí, ho vull dir. M'acabes de dir tu els percentatges, eh, senyor?
5: Però tinc memòria de peix. Sembla que no em coneguis.
6: 24% és el percentatge de vots d'aquesta setmana, d'aquest amor que marxa de vacances mentre ells busquen un de nou, la Ludwig van.
7: No sé si us ha passat alguna vegada, però m'han veït un estrany...
5: Val, hi ha molt poca distància, no? Em sembla que ve la segona posició.
6: Sí, la segona posició és aquest famós Holiday de Madonna que, doncs, a banda de ser doncs, un dels seus supergrans èxits, era el títol del seu primer àlbum. La veritat és que va començar amb molt bon peu la caseria i és encara la gran reina del pop. Holidays, 27%.
5: Però em sembla que hi ha la cosa a punta maneres, eh?
6: A punta maneres perquè la diferència és significativa, eh? Del 27% passem quasi a la meitat, al 50, per un poquet. De moment, 49%, Desireless i aquest, voyage a la gent que li agrada viatjar per vacances, caram.
5: Doncs és com està a hores d'ara la nostra enquesta, el nostre canal de Telegram. Encara podeu votar fins demà a la nit, fins demà a mitjanit, per decidir quina serà la cançó de la setmana de Ràdio Marina, de la setmana vinent, i la darrera d'aquesta temporada, eh?
6: Exacte. De moment és el Voyage, i en deixar-les arribem fins les notícies de les 10. Nosaltres ja marxem avui, així que bon dimecres! Fins demà.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La línia RGU recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Maçanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia RU. I el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió de la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb la C32, la pacificació de la carretera Nacional 2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32 a Santa Susana. I en clau general, destaquem que els serveis europeus Copernicus Climate Change Service i Copernicus Marine Service alerten que la temperatura del mar ha superat els rècords registrats als estius del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que aquest escalfament sense precedents pot tenir conseqüències sobre el clima, els patrons meteorològics i també els ecosistemes marins. També preveuen que el fenomen del Niño pugui assolir una intensitat que no es veia des de fa dècades i no descarten que es registrin nous rècords de temperatura durant els pròxims mesos. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb algunes nuvolades que poden deixar el cel tapat i també portar alguna precipitació, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vinc bona nit, sí, Milky. Amb el so, amb les directrius de David Guetta, amb aquest jazz de Cuello. El so de l'estiu aquí a Ràdio Marina. 10 del matí, 5 minuts d'aquest primer dimecres de juliol. Un plaer ser aquí al teu costat. Salutacions d'aquest parla Montserrat Rico fins la una del migdia.
1: Fórmula 360. Amb Montserrat Rico.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'ex-líder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Aquesta és una de les tòniques que diuen que porta l'estiu, de vegades. Tothom es separa. Aquest és un èxit del 2024. D'aquests usonencs que continuen guanyant amics, 20 anys d'amics, amb el darrer disc Les paraules que trien no dir, Els amics de les arts.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. All that we needed was right.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: y Pomodoro.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
7: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
6: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
7: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
8: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
6: Fes la inspecció controlautoitv.
7: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Ràdio Marina.
7: Sempre al teu costat.

0: N'hi ha moltes, moltíssimes, però aquesta és una de les meves favorites. En Katy Pierce, la B52, la veu femenina que acompanya el líder de Rain amb aquest tema emblemàtic de la seva carrera, aquest Shine Happy People. Ens encanta com sonen els clàssics aquí, a Ràdio Marina.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
0: Ens acostem a l'hora en punt. Ens acostem a les notícies de les 11. Però abans, una miqueta de Carol G.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RGU a partir del 2030. Més endavant, també es planteja bifurcar aquesta línia cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts. El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I avui també destaquem que la coordinadora d'associacions per la llengua catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i per fer-ho possible buscar persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. Ja en clau general destaquem que complir el dipòsit serà una mica més car a partir d'avui mateix per la retirada progressiva de les bonificacions als carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campdeval, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això assegura que ara mateix omplir el dipòsit té un cost similar al de fa un any. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb algunes nuvolades que poden deixar el cel mig tapat, també portar alguna precipitació. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus demà dijous, l'ambient serà més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: És una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada del castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, lo maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara hi ha, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

De ben segur aquest és un d'aquells homes que en directe es gaudeixen. A veure, parlo dels concerts, eh? No em malinterpreteu. James Morrison. Una meravella de cançó que presentava l'any 2006. Aquest era el seu debut. Un tema magnífic amb el que va arrasar les llistes. Atenció, que James Morrison ha estat a concert, ha estat a gira europea. Així que si aquests mesos propers viatges, fes recerca. Fent un repàs del seu historial. You give me something. Quin tema més rodó.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: És una us.
5: Fórmula 360. Ai, un...

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: sona a soul clàssic, però en realitat és una novetat. I a nosaltres ens encanta, es diu Rock and Bomb Man. What do you believe?
1: Ràdio Marina.
2: Quatre quisos. Aquí, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
1: Sempre al teu costat.
0: Al teu costat, a 20 minuts per les 12. Amb Nil Moliner i Mama Dauxa.

0: Todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta campera en un càmping de Santa Susana. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 3 de la matinada i han desplaçat dues dotacions. Les flames també han afectat una tanca de fusta i part de l'exterior d'una caravana i una tenda de campanya. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. I Hostalric dona el tret de sortida de la Festa Major aquest dijous dia 2. Durant 5 dies, el municipi oferirà una programació amb activitats per a totes les edats que combina cultura popular, música, esports i propostes familiars. Entre els actes previstos hi ha el pregó, les cercaviles, concerts, també balls, sopars populars, activitats infantils i competicions esportives. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per les entitats locals que tornen a tenir un paper destacat en la festa. I en clau general destaquem que Irlanda descarta de moment portar a debat l'oficialitat del català a la Unió Europea durant la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, que assumeix aquest dimecres i mantindrà fins a finals d'any. Tot i donar suport al reconeixement del català, el govern irlandès assegura que no abordarà la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats membres o es produeixi algun canvi respecte a l'últim debat celebrat el juliol de l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel més serè i assolellat en general, amb temperatures màximes entre els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: em diguis que aquesta cançó no t'aixeca de la cadira. Això es diu El Ventilador.
1: Però no, no, no, no improvisa el ventilador.
0: La rumbeta més fresca de l'estiu amb Mon DJ, amb Buos i amb Banda Neon. Aquest ventilador refrescant que ens torna la música després de les notícies de tant estona.
2: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: És una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors lo maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Tant, això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció a controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

En el seu moment aquest tema va sortir des de directament la banda sonora de Guru, una de les primeres entregues quan estem a punt ja d'estrenar.

0: tornar a la darrera. Recordant aquest Jo contigo, tu conmigo, d'Álvaro Soler i Morat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Són les 12 del migdia, 18 minuts, i aquí encantats. En cançons que ens maten, però ens maten d'amor. Sí, Dani.
2: He estat

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb el concert que aquest dissabte 4 de juliol hi ha al Santuari del Vilà a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Ulba. A Lloret de Mar avui, dimecres dia 1, cinema a la fresca a les 10 de la nit amb Saben Aquel de David Trueba. A Tossa de Mar destaquem que són els darrers dies fins demà dia 2 de Festa Major d'Estiu Sant Pere. Marxem cap a Calella i destaquem el NEC aquest 3 de juliol amb concert de Pastora i el dia 4 Ava The New Experience. A Tordera destaquem el festival L'Altre Claver, que comença demà dia 2 de juliol, també es farà el dia 9 i el dia 16 a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners comencen els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, aquest dimecres dia 1, avui, a partir de 10:45 de la nit, amb grup Corrades. Acabem i ho fem a Arbúcies amb la marxa nocturna que se celebra aquest pròxim dissabte, 4 de juliol.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Cuando...

Què no són de mereixer aquests germans que porten 27 anys al damunt dels escenaris? Una Creu Sant Jordi. Un premi en de rock, no sé quants són de. I per primera vegada, una cançó cantada en català al costat de Detallets. Estopa! Estopa!

0: I ben aviat al Parc del Mau i al costat de la banda mítica Sau. Calella que ofereix un doble concert al Festival NEC, Blau Mut i Sau, amb un concert realment especial. 3 minuts per 3 quarts d'una va que arriba Bruno Mars.
1: Ràdio Marina, sempre al teu.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: La vida és això, la vida és moviment. Ja ho deia Macaco. I nosaltres que ens movem. Inexorablement cap a l'hora en punt, cap a la una. Arriben les notícies i nosaltres fem el que toca, marxar.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
0: Abans ho trobem, com sempre, a la segona hora del matí, 360. Nelly Furtado. Les notícies a la una.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La línia RGU recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaça. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Massanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia RU. I el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió de la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb la C32, la pacificació de la carretera Nacional 2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32 a Santa Susana. I en clau general destaquem que els serveis europeus Copernicus Climate Change Service i Copernicus Marine Service alerten que la temperatura del mar ha superat els rècords registrats als estius del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que aquest escalfament sense precedents pot tenir conseqüències sobre el clima, els patrons meteorològics i també els ecosistemes marins. També preveuen que el fenomen del Niño pugui assolir una intensitat que no es veia des de fa dècades i no descarten que es registrin nous rècords de temperatura durant els pròxims mesos. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb algunes nuvolades que poden deixar el cel tapat i també portar alguna precipitació, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González, més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que està fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes. Hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia...

0: Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
2: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giridets.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RG1 a partir del 2030. Més endavant, també es planteja bifurcar aquesta línia cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts. El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I avui també destaquem que la coordinadora d'associacions per la llengua catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i per fer-ho possible buscar persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. I en clau general, de seguir complir el dipòsit serà una mica més cara a partir d'avui mateix per la retirada progressiva de les bonificacions als carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campdeval, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això assegura que ara mateix omplir el dipòsit té un cost similar al de fa un any. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb algunes nuvolades que poden deixar el cel mig tapat, també portar alguna precipitació. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. Demà dijous, l'ambient serà més assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci... Funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
6: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
11: 90
6: de cames, eh?
11: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
13: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Ah, però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El Pol es queixa quan mastega i li avisa una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 3 de la matinada i han desplaçat dues dotacions. Les flames també han afectat una tanca de fusta i part de l'exterior d'una caravana i una tenda de campanya. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. I Hostalric dona el tret de sortida de la Festa Major aquest dijous dia 2. Durant 5 dies, el municipi oferirà una programació amb activitats per a totes les edats que combina cultura popular, música, esports i propostes familiars. Entre els actes previstos hi ha el pregó, les cercaviles, concerts, també balls, sopars populars, activitats infantils i competicions esportives. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per les entitats locals que tornen a tenir un paper destacat en la festa. I en clau general destaquem que Irlanda descarta de moment portar a debat l'oficialitat del català a la Unió Europea durant la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, que assumeix aquest dimecres i mantindrà fins a finals d'any. Tot i donar suport al reconeixement del català, el govern irlandès assegura que no abordarà la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats membres o es produeixi algun canvi respecte a l'últim debat celebrat el juliol de l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel més serè i assolellat en general, amb temperatures màximes entre els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls, alreidelarajola.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La línia RGU recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaça. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Massanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia R1. I el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió de la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb la C32, la pacificació de la carretera Nacional 2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32 a Santa Susana. I en clau general destaquem que els serveis europeus Copernicus Climate Change Service i Copernicus Marine Service alerten que la temperatura del mar ha superat els rècords registrats als estius del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que aquest escalfament sense precedents pot tenir conseqüències sobre el clima, els patrons meteorològics i també els ecosistemes marins. També preveuen que el fenomen del Niño pugui assolir una intensitat que no es veia des de fa dècades i no descarten que es registrin nous rècords de temperatura durant els pròxims mesos. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb algunes nuvolades que poden deixar el cel tapat i també portar alguna precipitació. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Climatec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Després de la nostra primera onada de calor, hem decidit que aquesta setmana parlarem de l'estiu. Tres eren els temes que proposàvem, per una banda, l'històric Summer de Calvin Harris, que en aquesta ocasió ha quedat en segona posició amb un 26% dels vostres vots. Funny Little Fears és el títol del primer àlbum en solitari de Damiano David. L'exlíder de Maneskin cantava una cançó i parlava del proper estiu de Next Summer, una balada que aquesta setmana s'ha endut només un 13% dels vostres vots. Però és que lidiar amb un dels millors àlbums del pop rock espanyol és molt i molt complicat. Parlem d'un àlbum del 2005, Pájaros en la Cabeza. Allà Eva Amaral va cantar com ningú i va parlar de la nostàlgia, dels amors perduts i dels estius que s'acaben. Una cançó rodona amb una història trista. Més d'una vegada hem sentit dir a Eva Amaral que Días de Verano és una de les cançons més boniques que han fet. Nosaltres estem d'acord. I pel que sembla, vosaltres també. 61% dels vostres vots han decidit que Días de Verano d'Amaral sigui la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Dies de verano, un dels millors temes a Tamaral amb el 61% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
4: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes, número 100.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: El govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RG1 a partir del 2030. Més endavant, també es planteja bifurcar aquesta línia cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts. El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I avui també destaquem que la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i per fer-ho possible buscar persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. Ja en clau general, de ser que complir el dipòsit serà una mica més cara a partir d'avui mateix per la retirada progressiva de les bonificacions als carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campdeval, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això assegura que ara mateix omplir el dipòsit té un cost similar al de fa un any. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb algunes nuvolades que poden deixar el cel mig tapat, també portar alguna precipitació. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus demà dijous, l'ambient serà més assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: És una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada del castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Tant, això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara hi ha, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb el concert que aquest dissabte 4 de juliol hi ha al Santuari del Vilar a partir de 8:45 del vespre amb Agnès Alguero i Albert Ulva. A Lloret de Mar, avui dimecres dia 1, cinema a la fresca a les 10 de la nit amb Saben Aquel de David Trueba. A Tossa de Mar destaquem que són els darrers dies fins demà dia 2 de Festa Major d'Estiu Sant Pere. Marxem cap a Calella i destaquem el NEC aquest 3 de juliol amb concert de Pastora i el dia 4 Ava The New Experience. A Tordera destaquem el festival L'Altre Claver, que comença demà dia 2 de juliol, també es farà el dia 9 i el dia 16 a la plaça Miquel Martí Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners comencen els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, aquest dimecres dia 1, avui, a partir de 10:45 de la nit, amb grup Corrades. Acabem i ho fem a Arbúcies amb la marxa nocturna que se celebra aquest pròxim dissabte, 4 de juliol.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
12: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
13: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
14: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
15: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
16: Oh, però per què para ara?
17: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
18: Ràdio Marina.
19: Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 3 de la matinada i han desplaçat dues dotacions. Les flames també han afectat una tanca de fusta i part de l'exterior d'una caravana i una tenda de campanya. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. I Hostalric dona el tret de sortida de la Festa Major aquest dijous dia 2. Durant 5 dies, el municipi oferirà una programació amb activitats per a totes les edats que combina cultura popular, música, esports i propostes familiars. Entre els actes previstos hi ha el pregó, les cercaviles, concerts, també balls, sopars populars, activitats infantils i competicions esportives. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per les entitats locals que tornen a tenir un paper destacat en la festa. I en clau general destaquem que Irlanda descarta de moment portar a debat l'oficialitat del català a la Unió Europea durant la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, que assumeix aquest dimecres i mantindrà fins a finals d'any. Tot i donar suport al reconeixement del català, el govern irlandès assegura que no abordarà la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats membres o es produeixi algun canvi respecte a l'últim debat celebrat el juliol de l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel més serè i assolellat en general, amb temperatures màximes entre els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: És una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada al castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensa en el model de país, entiven les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que, clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. And the trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33

marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
4: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La línia RGU recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaça. Amb la nova programació horària, Renfe recupera els dos últims trens que encara estaven suprimits després del temporal Harry. A més, també es milloraran els temps de transbordament a l'estació de Maçanet-Massanes per facilitar la connexió amb els trens de la línia R1. I el govern ha aprovat el full de ruta per desenvolupar actuacions de mobilitat valorades amb més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 8 anys. Entre els projectes previstos hi ha diverses millores al Maresme i la connexió de la Selva Marítima. Les actuacions inclouen nous enllaços amb la C32, la pacificació de la carretera Nacional 2, la construcció d'un carril bici al llarg del corredor i obres per millorar la permeabilitat i el transport públic. També es preveuen actuacions de descarbonització com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la C32 a Santa Susana. I en clau general destaquem que els serveis europeus Copernicus Climate Change Service i Copernicus Marine Service alerten que la temperatura del mar ha superat els rècords registrats als estius del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que aquest escalfament sense precedents pot tenir conseqüències sobre el clima, els patrons meteorològics i també els ecosistemes marins. També preveuen que el fenomen del Niño pugui assolir una intensitat que no es veia des de fa dècades i no descarten que es registrin nous rècords de temperatura durant els pròxims mesos. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb algunes nuvolades que poden deixar el cel tapat i també portar alguna precipitació, les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González, més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte, un cop finalitzada la fase principal de les obres ferroviàries entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, a les comarques gironines.
2: Bueno, és una prova històrica que es va començar al 74 i que consisteix en fer dues etapes de pujada del castell de Sant Joan d'aquí de Blanes. Mm-hmm. Una primera etapa, una sortida en pilot, que sortiran els corredors tots junts, i una segona etapa, que seria una sortida individual en contrarrellotge. Llavors, la suma d'aquests temps donarà el guanyador de la classificació general.
3: Té la versió de la pujada, la duresa de la pujada, que has d'estar fort, però també té una part que és d'anar pels carrers de Blanes, i hi ha aquest factor que és col·locar-te bé. Llavors, hi ha aquesta lluita al principi pels carrers, col·locar-te bé, i després a la pujada tenir la força suficient per arribar a dalt. I llavors, el maco és, se surt en pilot per categories i després individualment, no? Que és on cadascú demostra les seves forces.
4: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
5: Mirem per la finestra i el món sembla un lloc cada vegada més boig, que gira a més velocitat, fins al punt que la força centrífuga amenaça a expulsar-nos a tots.
6: Molta gent comença les vacances avui, eh?
1: Això es nota en el trànsit, eh? Això es nota en el trànsit. Abans ho dèiem, a les vies ràpides, als accessos a Barcelona, no hi ha tant d'embús com altres dies.
6: O sigui, ara és quan s'ha d'anar a Barcelona, no? Ara, sobretot el mes d'agost, eh? El mes d'agost és el millor mes, tot i que també hem de dir que clar, tenim tots els visitants.
1: Turistes.
6: En fi, res, no he dit res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: ControlautoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, 100.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El govern de la Generalitat ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris amb l'objectiu de doblar l'oferta de trens i arribar al milió de viatges diaris l'any 2040. Pel que fa a les comarques gironines, el pla preveu duplicar la freqüència de la línia RG1 a partir del 2030. Més endavant, també es planteja bifurcar aquesta línia cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts. El desplegament del pla es farà de manera progressiva fins al 2040 i requerirà la incorporació de 182 nous trens, a més de la contractació de més de 680 professionals entre maquinistes i interventors. I avui també destaquem que la coordinadora d'associacions per la llengua catalana vol ampliar la presència del programa Xerrem al Maresme i per fer-ho possible buscar persones voluntàries disposades a conduir grups de conversa en català. La iniciativa està pensada perquè persones que estan aprenent la llengua o encara no la fan servir amb fluïdesa puguin practicar-la en un entorn informal i de manera gratuïta. Les trobades són setmanals i tenen com a objectiu reforçar la competència oral i afavorir l'ús social del català. Segons la coordinadora, cada vegada hi ha més demanda per aprendre català, però els cursos i els espais de pràctica disponibles no sempre són suficients. I en clau general de seguir complir el dipòsit serà una mica més cara a partir d'avui mateix per la retirada progressiva de les bonificacions als carburants. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel uns 3. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campdeval, preveu que els preus continuïn pujant durant l'estiu a mesura que desapareguin les ajudes aprovades pel govern espanyol. Tot i això assegura que ara mateix omplir el dipòsit té un cost similar al de fa un any. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb algunes nuvolades que poden deixar el cel mig tapat, també portar alguna precipitació. Les temperatures màximes entre els 31 i els 33 graus. Demà dijous, l'ambient serà més assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Ràdio Marina.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoITV.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: ControlautoITV, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoITV.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 3 de la matinada i han desplaçat dues dotacions. Les flames també han afectat una tanca de fusta i part de l'exterior d'una caravana i una tenda de campanya. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. I Hostalric dona el tret de sortir de la festa major aquest dijous dia 2. Durant 5 dies, el municipi oferirà una programació amb activitats per a totes les edats que combina cultura popular, música, esports i propostes familiars. Entre els actes previstos hi ha el pregó, les cercaviles, concerts, també balls, sopars populars, activitats infantils i competicions esportives. El programa també manté cites tradicionals com els actes en honor a la patrona i les propostes organitzades per les entitats locals que tornen a tenir un paper destacat en la festa. I en clau general destaquem que Irlanda descarta de moment portar a debat l'oficialitat del català a la Unió Europea durant la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, que assumeix aquest dimecres i mantindrà fins a finals d'any. Tot i donar suport al reconeixement del català, el govern irlandès assegura que no abordarà la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats membres o es produeixi algun canvi respecte a l'últim debat celebrat el juliol de l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, cel més serè i assolellat en general, amb temperatures màximes entre els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: dels temes que hem escollit avui al quilòmetre zero d'estiu. Ja saps, cada dia de 9 a 10 de la nit, compartint amb tu la millor música en català. Com aquesta dels Whiskins. Hem agafat l'autopista musical i ens hem plantat fins al Baix Camp amb aquesta joia del pop de la nostra terra, que ens recorda que hi ha ciutats com Reus que tenen també un magnetisme molt especial.
1: Et busco i t'habito.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: Com estàs? Com ho portes? Com portes aquest vespre calorós d'estiu? Al teu costat, Marta Fuerapons, fins les 10. I seguim, ho fem amb aquest boníssim tema dels Antònia Font. Es titula Portaavions.

0: Hi ha nits d'estiu que conviden a posar-se...
1: L'home que treballa fent d'agost...
0: Intensos.
1: Les festes infantils, treu la pols a la disfressa...
0: Ho fem ara amb els Amics de les Arts.
1: Puja el

Quines lletres més autèntiques, eh? La dels Amics de les Arts. Com aquesta, l'home que treballa fent de gos. Buf, jo em poso a la seva pell, a la pell del prota d'aquesta cançó, l'home que treballa fent de gos, i amb la calor que fa, quin patir, eh? Una suada que no vegis. Vinga, doncs, recuperem els èxits de la música en català com aquest. O com el que ja tenim a punt de l'Alex Ambusto, Viu la vida amb mi.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: I amb les temperatures que tenim, segur, segur que ens va molt bé un ventilador. Doncs aquí el tenim. Amb els Bandaneon, els Buhos i la col·laboració amb el DJ Mon. El ventilador.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: 2:15 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Bona música en català al teu costat, al quilòmetre zero. I en aquest cas fem un salt cap al pop femení amb caràcter, amb la Berta. I una cançó que et recorda que abans de convèncer el món sencer, tu has de creure tu mateix, tu mateixa, si creus en mi.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: El mestre de les melodies rodones ens convida a una travessa muntanyenca amb el seu cavall de vent. Et parlo de Manu Guix, sempre impecable en l'execució i en la sensibilitat, amb la seva veu característica. Manu Guix.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
1: Vinga, som-hi. Música ben fresqueta els propers minuts. Amb aquesta dels Oques Grasses. Ja saps que són, doncs, un dels supergrups que tenim amb música en català. Des d'Osona.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio
1: Marina. Hi ha nits d'estiu que conviden a posar-se intensos. El cantautor Sex Frisches, sempre molt reivindicatiu, ara ens proposa un camí per anar cap

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: I ara sonen el Quilòmetre Zero, l'himne indiscutible de les nits de guitarra a la sorra de la platja, amb el toc lluminós de Macaco i el bon rotllo assegurat. Amb gossos, els minuts volen i les cançons corren.

posem ara la catifa vermella a la veu esquinçada de Sabadell. Sergio Dalma, que prefereix comptar els minuts de desamor amb una intensitat que pot fer plorar les pedres. Plorant les hores.

Una d'aquelles cançons ensucrades, ensucrades. Sergio Dalmà, ja als últims minuts del quilòmetre zero d'estiu d'avui. I ja tenim a punt a Cris Juanico, que ens arriba des de Menorca i que ens serveix ja per acomiadar-nos. Salutacions a Marta Fuerapons, que t'ha fet costat des del quilòmetre zero de Ràdio Marina. Que vagi molt bé, et deixo amb el so de Cris Juanico, que diu que ja és moment.